0: Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.
1: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.
2: Has guardat la tendresa d'un infant.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Work.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

qualitat. Màxim, en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font, els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font, actualment l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme, la teu. Nova Ràdio Lloret. Bum, bum.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Els clients, pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest dissabte la plaça La Vila tornarà a omplir-se de sardanes. De les 10 de la nit hi actuarà la cobla de la principal de la Bisbal en el marc de les sardanes d'estiu, que aquest any celebren el seu centenari. Com a novetat, els tres primers dissabtes del cicle s'hi fa un taller per aprendre a ballar sardanes o recuperar-ne la pràctica. La iniciativa es va estrenar dissabte passat. Escoltem ara Francesc Cassú, director de la principal de la Bisbal.
5: Sí, doncs és una audició preparada amb dues sardanes inicials per escoltar, dues sardanes que són esplèndides, un Garreta i un Borgunyó, i després un repertori de 7 sardanes més amb algun toc lloretenc, evidentment, perquè la gent doncs xali el màxim possible ballant. És a dir, aquesta és la intenció, bona música, però a la vegada també que siguin sardanes que facin saltar i facin passar-s'ho bé.
4: Segons explica Cassú, les dues principals sardanes seran només d'escolta, amb un tiratge de 2 curts i 2 llargs. A partir de la tercera, però, ja tindran el tiratge habitual i es podran ballar. És una combinació molt pròpia de Lloret, que assegura també agrada molt a la cobla de la principal de la Bisbal.
5: Això implica que aquestes dues sardanes tenen aquell punt extra de qualitat. De fet, de les Gavarres de Juli Garreta és una sardana doncs, esplèndida, que es toca en sales de concert. La Nostàlgia d'Agustí Borgunyó és també una troballa d'aquestes de darrera hora, que és un tros de sardana. I per tant això fa que els músics tinguin un plus, no? de qualitat, un plus d'exigència, un plus d'atenció.
4: Cassú també destaca el relleu generacional que viu actualment la cobla. Tot i que les sardanes sovint s'associen a un públic de més edat, cada vegada hi ha gent més jove que les balla amb un estil més enèrgic i extrovertit, aportant una nova vitalitat a les audicions.
5: És evident que el target d'edat és un altre, és un target d'edat elevat, però també t'haig de dir que el fet de que les cobles estiguin formades per músics joves provoca que els vagin a veure amics, els vagin a veure colles, els vagin a veure gent que a la vegada, poquet a poquet, es van com sumant a la festa de la música de cobla, i cada vegada tenim el públic més rejuvenit. En aquest sentit jo sóc molt optimista.
4: Recordeu, doncs, que si voleu aprendre a ballar sardanes o simplement refrescar-ne els passos, el taller començarà a 9:45 del vespre a la plaça de la Vila. Mitja hora més tard, al mateix espai, començarà l'audició amb la cobla de la principal de la Bisbal, una de les formacions de referència del nostre país.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de...

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Ràdio

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El Museu del Mar acull aquest estiu Libera-te, una exposició que recupera la memòria històrica del col·lectiu LGTBI a Lloret. La mostra dona veu a històries que durant molts anys van quedar silenciades i és el resultat de 6 anys d'entrevistes a persones del col·lectiu. El projecte també incorpora documentació recuperada gràcies al treball conjunt de Plurals i l'Arxiu Municipal de Lloret. Escoltem Xavi Orri, representant de Plurals.
3: Mira, doncs el Libera TV ve d'una cançó del Titi. El Titi és un cantant valencià, homosexual obert, que havia patit repressió amb el franquisme, i crec que és dintre del col·lectiu Libera TV és una mica és un himne, eh? I llavors ens havia semblat que era també un petit clocada d'ull, era com un guinyo, que deien en castellà, a la figura d'en Fernandito. En Fernandito era una persona sexiliada, nascuda a Toledo. Alguns dels oients recordaran que va ser el primer premiat amb la Tortuga d'Or. I llavors és un senyor que es va establir a finals dels anys 50 a Lloret, s'estableix aquí a Lloret amb la doble voluntat de prosperar econòmicament perquè el seu poble, l'àmbit rural, doncs les limitacions econòmiques eren les que eren, però a més també s'estableix a Lloret amb la idea de poder ser persona, no? Es tractava de deixar de ser el marica o el con del pueblo per ser una persona, no?
2: La mostra està pensada per recórrer-la en uns 20 o 30 minuts i proposa un viatge cronològic a través de 9 eixos temàtics que expliquen les vides ocultes durant el franquisme, el fenomen del sexili, els primers locals freqüentats pel col·lectiu, figures destacades com Fernandito o Josep Baix i la consolidació de Lloret com un espai de llibertat. Libera-te s'adreça a tots els públics i es podrà visitar durant tot l'estiu, aproximadament fins a la segona quinzena de setembre.
3: És una exposició que és interessant, no és perquè l'hagin muntat nosaltres, però també tenim la sort, i això és una cosa que jo, vull dir, perquè treballo en un arxiu, tots ho sabeu, i llavors la sort que tenim a Lloret de poder tenir aquesta història LGTBIQ+, que a moltes altres públiques els agradaria, i sovint, ja dic, aquí parlo més en nom de l'arxiu que no pas de Plurals, sovint ens truquen, diu, però com esteu fent per aconseguir això? Doncs la sort que tenim és que Lloret va ser refugi d'aquestes persones i es van crear aquests locals. Segurament que una altra població que no hagués estat refugi per aquestes persones del col·lectiu ni hagués tingut una cultura de locals, potser seria difícil aconseguir-ho. Llavors, potser no som gaire conscients, però el que estem fent a través de l'arxiu i de Plural de recuperar el passat LGTBIQ+, és molt important.
2: Una exposició molt visual, amb fotografies, objectes i testimonis que recuperen la memòria d'unes vides i unes històries massa sovint invisibilitzades i que recordem que es podrà visitar aquest estiu al Museu del Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Red.
2: Ritme a l'estiu.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: キフレ
1: ー。 A veces desearía ser un robot.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioyuret.org. Nova Radio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Lloret Turisme ha obert el termini per presentar candidatures als dos únics guardons oberts a participació ciutadana de la Nit del Turisme 2026, el Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística. Les candidatures podran presentar-se fins al 26 de juliol i els reconeixements es lliuraran el 24 de setembre al Teatre de Lloret. Una edició especial que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme. Escoltem Cristina Aymerich, regidora de Turisme, que explica de què tracta el Premi a Professional Destacat.
3: És una proposta per part de l'empresa de dir tu ets el millor treballador, ets el millor professional, és el més destacat i per això ha de redactar una carta per proclamar la seva candidatura i doncs dir que és molt emotiu per aquesta raó, perquè és el propi jefe, no, diguéssim, que doncs fa aquesta proposta al millor treballador, fa unes valoracions en aquesta carta doncs de bones qualitats de, com a professional destacat, i la veritat que cada any fan unes declaracions molt emotives, amb tanta bona estima de cares als seus treballadors.
2: Els requisits que cal complir per poder presentar una candidatura els podreu trobar al web de l'Ajuntament de Lloret. Cada empresa podrà presentar una sola candidatura acompanyada d'una memòria que justifiqui el motiu de la proposta del treballador seleccionat. Es podrà fer presentant una instància formal per escrit a instàncies electròniques del web. Posteriorment, el jurat farà una reunió i votarà la proposta més destacada. El Premi a la Comunicació Turística, en canvi, serà un premi econòmic de 2.000 euros amb l'objectiu de guardonar periodistes o creadors de contingut de Lloret o d'arreu del món que contribueixin a divulgar i promocionar la vila. Totes les bases estan també publicades al web o a nitturisme.lloretdemar.org. La d'enguany promet ser una celebració destacada.
3: Doncs estem treballant per sorprendre molt aquesta nit a tothom. Doncs és això, no? És un número clau, 25 anys de plena trajectòria, de molts professionals que han passat per l'empresa de Lloret Turisme i pels que estan a dia d'avui a la casa treballant doncs, per aquesta indústria de la felicitat, que no pari, i us puc assegurar que doncs, estem preparant moltíssimes sorpreses, com cada any a la Nit del Turisme, que sempre riguem, que sempre hi ha moltes anècdotes, és molt emotiva, però aquest any doncs, farem un toc més d'emoció i de sorpresa, perquè 25 anys es diu ràpid, però hi ha doncs, una trajectòria al darrere que s'ha de festejar, s'ha de celebrar i fer-ho entre tots.
2: De moment encara no es pot reservar entrada per la celebració de la Nit del Turisme 2026. Aymerich, però, explica que en breu s'anunciarà i que esperen que sigui una gala amb molt bona rebuda. Recordem, doncs, que ja s'ha obert el termini per presentar candidatures pel Premi al Professional Destacat i el Premi a la Comunicació Turística, amb data límit 26 de juliol.
1: Més info a novaradioyuret.cat.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

0: ens queda.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: pretty boy.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Damián i Jaco Porcel, pare i fill, han publicat una cançó conjunta titulada Mil dies i un mes. La idea va ser d'en Jaco, que va voler barrejar el seu estil més modern amb el del seu pare, que fa molts anys que es dedica a la música i a qui sempre ha considerat un referent. Una proposta que en Damián va rebre amb molta il·lusió i assegura que el resultat és molt bo.
5: Un poco también mezclar un poco los 20 años que uno lleva de carrera así. Y te hace mucha ilusión también hacerlo con él por el tema que, bueno, ellos tienen la juventud, tienen las ganas, la nueva música que hay ahora, y hemos fusionado todo un poquito y ha sido una mezcla muy, muy chula, muy chula. La canción creo que es muy, muy comercial, muy pegadiza. Y bueno, y hemos mezclado un poco lo de uno, lo de siempre, con lo de ellos que se usa todo ahora, así que y creo que ha salido algo lindo.
4: La cançó Mil dies i un mes parla de les ganes de tornar a veure una exparella que fa molt de temps que no veus, malgrat les coses dolentes que hagin passat a la relació. El més complicat, segons en Jaco, va ser fer la mescla entre els dos estils musicals.
6: Quería combinar un poco el género que hace mi padre con el mío, entonces eso era lo complicado. Yo recuerdo, bueno, cuando escribí el tema, me imaginaba la situación que como que hace mil días y un mes, o hace, lo puedes tomar como hace mucho tiempo, que no ves a esa persona, la quieres volver a ver a pesar de las cosas malas que han pasado en una relación.
4: Mil dies i un mes es pot escoltar totes les plataformes digitals i compta també amb un videoclip publicat a YouTube.
0: La previsió meteorològica.
4: Com fem cada dia a aquesta hora, ens interessem ara per la previsió del temps i ho fem amb en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
7: Bon dia. El temps estarà molt tranquil aquest dijous, un dia de sol radiant per aprofitar sense grans canvis, tan sols alguna pinzellada de núvols totalment decorativa, i podríem dir que també amb unes temperatures entre cometes a ratlla, calor moderada, res a veure amb els extrems de dies enrere, una màxima al voltant dels 29-30 graus, calor de ple estiu, però suportable, podríem dir, i també després d'una nit també entre suau, agradable, molt més respirable que no pas les últimes nits, i aquesta situació també s'allargarà de cara a demà divendres, tot plegat amb sol, calma, i no ens confiem d'aquest petit respir que ens donen les temperatures, perquè a partir del cap de setmana i de cara a l'inici de la setmana vinent, la glopada d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica i l'anticicló s'enfortiran i, per tant, les temperatures tiraran una altra vegada cap amunt i ens espera un nou episodi de calor extrema. Superarem àmpliament els 30 graus aquí a Lloret, especialment a partir del diumenge, i s'assoliran o se superaran els 40 graus a les zones més tòrrides de l'interior durant diversos dies consecutius. Per tant, som a les portes de la que podria ser la segona onada de calor d'aquest estiu, una situació que evidentment s'ha d'anar concretant i confirmant, però vaja, agafem-nos fort perquè tornarem a suar i de valent, això sí, a partir del cap de setmana i amb sol, sense pluja a la vista.
4: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Afegir només que ara mateix tenim 29 graus de temperatura aquí a Lloret.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
10: temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: internet.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Seguim el teu ritme.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Aquest dissabte la plaça de la Vila tornarà a omplir-se de sardanes. De les 10 de la nit hi actuarà la cobla de la principal de la Bisbal en el marc de les sardanes d'estiu, que aquest any celebren el seu centenari. Com a novetat, els tres primers dissabtes del cicle s'hi fa un taller per aprendre a ballar sardanes o recuperar-ne la pràctica. La iniciativa es va estrenar dissabte passat. Escoltem ara Francesc Cassú, director de la principal de la Bisbal.
5: Sí, doncs és una audició preparada amb dues sardanes inicials per escoltar, dues sardanes que són esplèndides, un Garreta i un Borgunyó, i després un repertori de set sardanes més amb algun toc lloretenc, evidentment, perquè la gent doncs xali el màxim possible ballant. És a dir, aquesta és la intenció, bona música, però a la vegada també que siguin sardanes que facin saltar i facin passar-s'ho bé.
4: Segons explica Cassú, les dues principals sardanes seran només d'escolta, amb un tiratge de dos curts i dos llargs. A partir de la tercera, però, ja tindran el tiratge habitual i es podran ballar. És una combinació molt pròpia de Lloret, que assegura també agrada molt a la cobla de la principal de la Bisbal.
5: Això implica que aquestes dues sardanes tenen aquell punt extra de qualitat. De fet, dalt les Gavarres de Juli Garreta és una sardana doncs, esplèndida, que es toca en sales de concert. La nostàlgia d'Agustí Borgunyó és també una troballa d'aquestes de darrera hora que és un tros de sardana. I per tant això fa que els músics tinguin un plus, no? de qualitat, un plus d'exigència, un plus de tensió.
4: Cassú també destaca el relleu generacional que viu actualment la cobla. Tot i que les sardanes sovint s'associen a un públic de més edat, cada vegada hi ha gent més jove que les balla amb un estil més enèrgic i extrovertit, aportant una nova vitalitat a les audicions.
5: És evident que el target d'edat és un altre, és un target d'edat elevat, però també t'haig de dir que el fet de que les cobles estiguin formades per músics joves provoca que els vagin a veure amics, els vagin a veure colles, els vagin a veure gent que a la vegada, poquet a poquet, es van com sumant a la festa de la música de cobla i cada vegada tenim el públic més rejuvenit. En aquest sentit, jo sóc molt optimista.
4: Recordeu, doncs, que si voleu aprendre a ballar sardanes o simplement refrescar-ne els passos, el taller començarà a 9:45 del vespre a la plaça de la Vila. Mitja hora més tard, al mateix espai, començarà l'audició amb la cobla de la principal de la Bisbal, una de les formacions de referència del nostre país.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Les aules de l'Institut Coll i Rodés han arribat a registrar una temperatura de 34 graus en el tram final del curs. El centre s'ha sumat a la iniciativa Aules que cremen, que és una pàgina web on apareix en temps real el mapa de la calor que fa les instal·lacions dels centres que s'hi han adscrit. Per mesurar la temperatura es fa de manera uniforme, ja que tots els centres utilitzen un material que els ha proporcionat el Departament d'Educació de la Generalitat per l'assignatura de robòtica. Al Coll i Rodés, des que es va instal·lar el sistema, s'han registrat de 24 graus els dies més frescos a 34 els més calorosos, i la mitjana ha rondat dels 27 als 29 graus. Qui se n'encarrega al centre lloretengue és Cristina Reyes, professora de Física i Química, que denuncia que és molt complicat treballar a les aules amb aquestes temperatures.
3: És molt difícil, sí, sí. Fins i tot, bueno, per nosaltres com a docents, però és que els alumnes també. Vull dir, ho arribem a passar realment malament. Vull dir, hi ha estones que costa de gestionar. Més venen del pati, estan també, no?, acalorats. Segurament, si molts de nosaltres treballant a aquestes temperatures, hi hauria un moment que diríem, escolta, jo és que no puc treballar en aquestes condicions, no? I segurament de l'administració pública som els únics que ens trobem en aquesta situació, en aquestes temperatures, més amb infants.
2: Amb la iniciativa Aules que cremen, els docents i les famílies de tot Catalunya volen mostrar la realitat que es viu a les aules i reclamen adaptar els centres educatius a la calor extrema que cada cop és més habitual a casa nostra. Per Cristina Reyes és necessari fer aquesta denúncia i reclamar solucions.
3: Jo crec que és crucial. Si més no, perquè és un fet que portem anys que ens estem donant compte del canvi climàtic, no? Vull dir, tots ens ha passat a casa nostra també, fins i tot, que no, ens n'adonem d'aquest canvi. I jo penso que fa temps que sentíem que a les aules arribava aquest, no?, el mes de juny, i les temperatures eren insostenibles. I jo trobo que és fantàstic que hi hagi aquesta plataforma que ens permeti, doncs, per lo menys, tenir-ho registrat i poder dir, doncs mira, el Coll i Rodés, en el nostre cas, cada dia tu pots anar veient les temperatures a les que hem anat arribant a les aules.
2: En aquest sentit, la reivindicació alerta d'un problema estructural que afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals, i que té impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Club Pride. Nova Radio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El Museu del Mar acull aquest estiu Libérate, una exposició que recupera la memòria històrica del col·lectiu LGTBI a Lloret. La mostra dona veu a històries que durant molts anys van quedar silenciades i és el resultat de 6 anys d'entrevistes a persones del col·lectiu. El projecte també incorpora documentació recuperada gràcies al treball conjunt de Plurals i l'Arxiu Municipal de Lloret. Escoltem Xavi Orri, representant de Plurals.
3: Mira, doncs el Libérate ve d'una cançó del Titi. El Titi és un cantant valencià, homosexual obert, que havia patit repressió amb el franquisme, i crec que és dintre del col·lectiu Libérate és una mica és un himne, eh? I llavors ens havia semblat que era també un petit clocada d'ull, era com un guinyo, que deien en castellà, a la figura d'en Fernandito. En Fernandito era una persona sexiliada, nascuda a Toledo. Alguns dels oients recordaran que va ser el primer premiat amb la Tortuga d'Or. I llavors és un senyor que es va establir a finals dels anys 50 a Lloret, Vic Fili, s'estableix aquí a Lloret amb la doble voluntat de prosperar econòmicament perquè el seu poble, l'àmbit rural, doncs les limitacions econòmiques eren les que eren, però a més també s'estableix a Lloret amb la idea de poder ser persona, no? Es tractava de deixar de ser el marica o el con del pueblo per ser una persona, no?
2: La mostra està pensada per recórrer-la en uns 20 o 30 minuts i proposa un viatge cronològic a través de 9 eixos temàtics que expliquen les vides ocultes durant el franquisme, el fenomen del sexili, els primers locals freqüentats pel col·lectiu, figures destacades com Fernandito o Josep Baix i la consolidació de Lloret com un espai de llibertat. Libérate s'adreça a tots els públics i es podrà visitar durant tot l'estiu, aproximadament fins a la segona quinzena de setembre.
3: És una exposició que és interessant, no és perquè l'hagin muntat nosaltres, però també tenim la sort, i això és una cosa que jo, vull dir, perquè treballo en un arxiu, tots ho sabeu, i llavors la sort que tenim a Lloret de poder tenir aquesta història LGTBIQ+, que a moltes altres públiques els agradaria, i sovint, ja dic, aquí parlo més en nom de l'arxiu que no pas de Plurals, sovint ens truquen i diuen, però com esteu fent per aconseguir això? Doncs la sort que tenim és que Lloret va ser refugi d'aquestes persones i es van crear aquests locals. Segurament que una altra població que no hagués estat refugi per aquestes persones del col·lectiu ni hagués tingut una cultura de locals, potser seria difícil aconseguir-ho. Llavors, potser no som gaire conscients, però el que estem fent a través de l'arxiu i de Plural de recuperar el passat LGTBIQ+, és molt important.
2: Una exposició molt visual, amb fotografies, objectes i testimonis que recuperen la memòria d'unes vides i unes històries massa sovint invisibilitzades i que recordem que es podrà visitar aquest estiu al Museu del Mar.
1: Més info a novaradioloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
7: Escoltes la fórmula musical
8: de la Ràdio de Mar.

0: bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Damián i Jaco Porcel, pare i fill, han publicat una cançó conjunta titulada Mil dies i un mes. La idea va ser d'en Jaco, que va voler barrejar el seu estil més modern amb el del seu pare, que fa molts anys que es dedica a la música i a qui sempre ha considerat un referent. Una proposta que en Damián va rebre amb molta il·lusió i assegura que el resultat és molt bo.
5: Es un poco también mezclar un poco los 20 años que uno lleva de carrera así. Y te hace mucha ilusión también hacerlo con él por el tema que, bueno, ellos tienen la juventud, tienen las ganas, la nueva música que hay ahora, y hemos fusionado todo un poquito y ha sido una mezcla muy, muy chula, muy chula. La canción creo que es muy, muy comercial, muy pegadiza. Y bueno, y hemos mezclado un poco lo de uno, lo de siempre, con los de ellos, que se usa todo ahora, así que y creo que ha salido algo lindo.
4: La cançó Mil dies i un mes parla de les ganes de tornar a veure una exparella que fa molt de temps que no veus, malgrat les coses dolentes que hagin passat a la relació. El més complicat, segons en Jaco, va ser fer la mescla entre els dos estils musicals.
6: Quería combinar un poco el género que hace mi padre con el mío, entonces eso era lo complicado. Yo recuerdo, bueno, cuando escribí el tema, me imaginaba la situación que como que hace mil días y un mes, o hace, lo puedes tomar como hace mucho tiempo, que no ves a esa persona, la quieres volver a ver a pesar de las cosas malas que han pasado en una relación.
4: Mil dies i un mes es pot escoltar a totes les plataformes digitals i compta també amb un videoclip publicat a YouTube.
7: La previsió meteorològica.
4: Com fem cada dia a aquesta hora, ens interessem ara per la previsió del temps i ho fem amb en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
8: Bon dia. El temps estarà molt tranquil aquest dijous, un dia de sol radiant per aprofitar sense grans canvis, tan sols alguna pinzellada de núvols totalment decorativa, i podríem dir que també amb unes temperatures entre cometes a ratlla, calor moderada, res a veure amb els extrems de dies enrere, una màxima al voltant dels 29-30 graus, calor de ple estiu, però suportable, podríem dir, i també després d'una nit també entre suau, agradable, molt més respirable que no pas les últimes nits, i aquesta situació també s'allargarà de cara a demà divendres, tot plegat, amb sol, calma, i no ens confiem d'aquest petit respir que ens donen les temperatures, perquè a partir del cap de setmana i de cara a l'inici de la setmana vinent, la glopada d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica i l'anticicló s'enfortiran i, per tant, les temperatures tiraran una altra vegada cap amunt i ens espera un nou episodi de calor extrema. Superarem àmpliament els 30 graus aquí a Lloret, especialment a partir del diumenge, i s'assoliran o se superaran els 40 graus a les zones més tòrrides de l'interior durant diversos dies consecutius. Per tant, som a les portes de la que podria ser la segona onada de calor d'aquest estiu, una situació que evidentment s'ha d'anar concretant i confirmant, però vaja, agafem-nos fort perquè tornarem a suar i de valent, això sí, a partir del cap de setmana i amb sol, sense pluja a la vista.
4: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Afegir només que ara mateix tenim 29 graus de temperatura aquí a Lloret.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
0: Carmona.
10: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
9: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
11: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Ritme a la teu. Nova Ràdio Lloret.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Radio Vox, el ritme del cap de setmana.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.

0: dies amb altes temperatures i moltíssima calor. Aquí oferim un petit oasi refrescant amb melodies perfectes per combinar les hores d'ombra o el capvespre. Bé, de fet, quan millor et vagi, perquè estem aquí sempre que tu vulguis. En sintonia i en emissió directa amb Formentera, amb Sitges, el Maresme, la Costa Brava i l'Empordà. Una hora amb els temes que he preparat per a tu, com aquest Kitchen You Out de Sammy Porter, per obrir aquesta selecció amb bons tocs dels nostres colors preferits. Hola, sóc Carles Gilibets i espero que gaudeixis de la sessió 44 de l'Hora de les Notes.
1: L'Hora de les Notes, amb Carles Gilibets.

0: Find You Me és el que escoltes ara mateix i que dona pas a la cantant mig turca i italiana, la productora Carlita, que ve acompanyada amb el duo nord-americà de Sophie Tucker. Sí, també hem de poder disfrutar dels ritmes més actuals des de l'hora de les notes amb aquest Manhattan. Una declaració d'amor en un estiu a Nova York.
1: L'hora de les notes.

Segueixen les versions gràcies a la revifada del primer i segon disc de Michael Jackson degut a la pel·lícula de la seva vida, o millor dit, a una part de la història del rei del pop. De ben segur que ens espera una segona part molt aviat. Aquí tens aquesta versió de Funk LeBlanc que l'ha polit i li dona brillantor per aquest estiu del 2026 amb Pretty Young Thing.

0: L'Hora de les Notes, amb Carles Gilibets.
1: Brillant el recopilatori que acaben de treure aquest parell de productors amb el millor que han fet en els últims mesos. És el Jet House Summer volum 2 i aquesta és Gregory Porky. La versió original del 1978 era

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Cada cop més presents i ja són molts els representants del so que arriba directament des de Nova Zelanda. És el cas de Leis Ferguson, com es recrea amb un altre gran clàssic. I no et perdis el saxo que incorpora aquest tema. Estàs escoltant l'Hora de les Notes amb les meves millors melodies.

pot ser un amor de cap de setmana o que perduri per sempre, però si li poses aquest ritme, tens molts números que funcioni perfectament. És el Wicked Love, amb la veu de Tele. Come on.

0: l'hora de les notes.
1: La seva és nostàlgia total i absoluta pel sou de la Motown dels 70. Aquí tens un dels temes de la banda de Jack's Move, que són retro però contemporanis i molt actuals amb aquest Somebody's Watching You.

I ja saps que cada setmana us acompanyo a l'hora de les notes amb una variada selecció dels temes que m'agraden. No tenim cap fórmula prefabricada ni creada. Aquí són emocions que ens inspira per triar cançons com aquesta de Working All Night Long. Ella és Fanny Vela.

0: L'hora de les notes, per orelles gourmets.
1: Passem ja al meridià del programa d'aquesta setmana amb un altre de pell suau i nits càlides perfectes per compartir-les amb aquestes sessions vora el mar, amb el Love Ride de Jordan Lee. Ell és francès, però clarament amb influències dels grans del soul i rhythm and blues nord-americà.

0: ja està plenament ocupat per les seves sessions estivals a l'Illa Blanca i també a les millors ubicacions més tops a nivell mundial. El DJ anglès Calvin Harris aquí amb una de les més noves que inclou la veu de Jesse i aquest Satisfy. I mira ja com sona aquest Lucky Strike en majúscules. És una altra de Sweet M, tot i que per al nom potser també recordaràs la que van fer els Maroon 5. Bullint des de l'hora de les notes.
1: L'hora de les notes.

0: you, just slow your roll.
1: No s'ha complicat gens per trobar el seu nom artístic, simplement Q, una de les veus més prometedores d'aquest 2026, amb Hey There Have a Compulsive Complex, que és una altra de les més noves que us presentem aquesta setmana. I ara Lose Myself, amb aquest cop contagiós que ens fa dibuixar un somriure de bon rotllo. Vaja, és el que transmet la seva música.

0: de les notes.
1: Té molts pocs dies de vida aquesta cançó de la banda d'Auckland. Són els Borderline amb el seu Skyline, produïda per Nick Manders. A mi aquestes guitarres em semblen una autèntica meravella.

del clàssic de Jack Johnson a les veus de The Duo, una versió remullada i superfresh que hem triat ja a la recta final de l'hora de les notes. És que és claríssim. Què millor si és amb tu. De fet, molt millor amb tu. I et deixo amb dues grans actuals del seu mainstream d'Anglaterra. Són Seku i Sienna Spyro. Amb ells tanquem aquesta sessió de l'hora de les notes. Ens retrobem en 7 dies, aquí mateix. Sigues feliç.

0: endinsant-ho cap a la màxima actualitat musical. És Radio Box, Katy Perry, What It Burn.
1: Dissabtes a Nova Radio Lloret, Radio Box.

des de la 90.2, des de Nova Ràdio Lloret, l'actualitat musical. Florrie ens acaba d'arribar aquest nou single. És exclusiu, Malibu Falling Over the Edge. Alexander Stan and Jesco, Baila.

0: música dance que ens acompanya en aquesta nit el dissabte, dia 4 de juliol d'aquest 2026, a través de la 90.2 des de Nova Radio Lloret. La música, les vibracions dance de David Guetta, The Third Party and John Martin, Human.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Jesse and Chris Lorenzo, Invisible.

Snow Patrol and Kylie Minogue, These Alarms.

0: un dels temes importants a través de la 90.2. Katie Baser, Where is my bikini?
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Nou single per Take That, The Sweet Julie.

0: Codaline, Without You. So we
1: need. Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: La música i la gran veu de Eli Due. Això és el darrer single exclusiu que ens acaba d'arribar. Això s'anomena Playboy.

0: Ellie Goulding, de Black Parade Dress.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: El nou single de Becky Hill, What Do I Have to Do?

0: The Love Confessions 2 es Madonna, The Love Sensation.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: En aquests instants són 3 els minuts per damunt de les 22 hores. Nit de dissabte, 4 de juliol. Air Trip, The Last Dance.

David Guetta, Alok and Stick Figure, Ron Ron River, Angels About Me. La música amb bones vibracions musicals en aquesta nit de dissabte, dia 4 de juliol d'aquest 2026. Stephen Torres and Emily Sander. Read All About It, part 3.

0: un quart d'11 en aquesta nit de dissabte amb el pop català, Sopa de Cabra, en Su. Mon DJ, Camina, Somnis i Promeses.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Galantis, Do You Mind?

0: Calvin Harris and Jesse Satisfy.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It, la versió, la nova versió en aquest 2026.

Mia Takarabe and Stevie Aoki, The Heartless. Jack Sabretín, què té temps tal?

0: L'última proposta musical de la formació BTS, Come Over.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: La veu de Delta Godrem amb aquest nou single. Hologram.

La música de Taylor Swift amb aquest darrer single, I Knew It, I Knew You, des de la banda sonora de Toy Story 5 part.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: A tan sols 3 minuts i arribem a les 23 hores. Punt i final del programa. Un ple. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. Ara us deixo amb Ariana Grande. I hate that I made you love.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.